Bertram Ellis. Que els pets amants i mandrites i on sent que és del banc i tot cor de riaquer de córrer els pets de